0: politiker argovian. El Svizzer de 57 ans duei aveir narcotisar a maldouvrar sexualment pliras umfrendes femininas a filmar als delicts. La procura publica accusesce el trander auter provide ammazzament en provar violazion sexuala ad acts sexuals cun ufans. Organisala manifestazion an las donas de la PS de l'Argovia. Quelles criticesce las autoritas centunales de bich aveir protegi a vondelas portuciadas. In Viundela Suisse a stui se centa ir d'urgenzas in ses viadi de Turic a New York. Abort sai se sviluppa film scola Suisse a confirmar en vers l'agentura de novitats kisten STA. Il film sai a venir a marciar en la business class. Sine quai, el avion se centa se gira main a Bangor en il stadi american de Maine. Ils pompiers aien controlar l'avion nain per occeta ni fieu ni gronda celira. Persones el fac intercureixen os l'avion. A bord de quel eren 212 passagiers a comembers de la crew. Blessats naia da nagins. Paucs mais avant las elecciuns del Parlament en il Stadis Units il November amprova il president Donald Trump de metter tras reglas de leger pli strictes avant el Tribunal Suprem. Il Ministeri de Giustia ha per qua inoltra ina domanda urgenta. La fine mira saia da abolir ina decisión de la trecira. Ina trecira d'appellazione veva frena als plans de Trump cun l'argumentazion ca el surpassia sias competenzas. Danach la Constitution deciden als Stadis Federativs de wartel drecht de leger. Trump vol trander auter qu'il selectur ston cum provaloch nationalitat de la registrazion ad engravjar l'elektion per correspondenza. Kritikers avertaschen ca milions de borgais americans senza pass vingen uschia exclus de las elektions. Las Nazions Unides avertaschen ad ina nova eruption de la epidemia de HIV per vide las cosnizions massives dels mets finanzials. L'an passà sein als denes de git se reduzit per 18%. O sche paux denes aie de pi prest 2 decennis bec blida. Ein nom en in rapport de la ONU avant la Conferenza Internazionale de Sida en Brasilia. Ort wacht per tuchat sein als Pajais Afrikaans en il sit de la Sahara. La crodien les mesures de prevention per part de vent complet amain. La fine mira globale de frenar sida fin al 2030 saia seriuse mein en privel. L'an passà ai da bu 1,2 milions novas infektions sin l'antirmont.
1: La meteo.
0: Oggi stati se vent sulei, il centro mesdì è magari in cinz nivels, i resta però sicce der fitch ciaut, e la regione di cui rabasti os per fin 30 gradi, enzo selva ed en l'engedina per 30, 24 a 29 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Bien di Svizzera Ramoncia, bica vus vesem vidau el radio, bien a baul, per enciaiver en nossa compagnia, vies mardis.
3: RTR, informativ e divertent.
2: E pronto per venir cum vus tras quei avon miezdi, Gabi de Gonda, gran plaje, de stia sta cum vus, vini bai not lec.

0: dals dus ballets pel concert de Matthew al Secret Garden. Quals en naven gudgnau els ol Cornelia Corai de Rujain. Cordiala gratulazion a bie plajai lu al concert de Matthew.
1: Al puls de la musica schwi.

0: Blueberry Hill de Louis Armstrong, tot lau pel jubilar Anton Eigel se senza alla puntraise Mustair, el festival shot su 80 chavel anniversari. Vostat la eserter las gratulazions al mardis als 28 de Fenedur. Otzavau mezzde o Margarita Fili de la Vinta la Fanau de nus per gratulare de siu Beadi Cla Fili, che so festiva ot siu 21 avel.
1: Teles de Vizar buna sandà i tot il bun i ots val con ses frar i ses va paiantar i una buna petit i uscire hai un bun di con ses lavur i l'ura sai da farà l'una festina.
0: Esco surpresa survin cla fili de der terla scadiola quai a cajun de siu 21 anniversari.
2: Per vos
0: Adus es elas lingias libras per vos divis d'anniversari, gratulai live via nias emitur. La numera è 0800 20 21 30. 0800 20 21 30. Se vos lais gratula de jubilars e de jubilaras.